0: Escoltàvem llegir el tirant de Toni de l'Hostal i les Medeus, inclòs el seu disc Moatos les Valencianes, una exhibició de melomania deliciosament gamberra i iconoclasta. En aquest cas, la música és una apropiació del Lucky Man d'Emerson, Lake and Palmer. Són moltíssimes les cançons inspirades en llibres i si ens posem a anomenar exemples, no acabaríem mai. Una mostra només. De 1984, de George Orwell, han agafat idees David Bowie, Radiohead, Muse, Coldplay, Placebo, Marilyn Manson, Alan Parsons o Arctic Monkeys. A casa nostra tenim exemples recents de sobre coneguts com La Mestra de So, inspirada en el llibre homònim de Víctor Labrado, o Tres de Pego, de La Gossa Sorda, propiciada per la lectura dels catalans als camps nazis de Montserrat Roig. Però hi ha altres de menys coneguts, com el disc Mabre Salvaje de Mireia Vilar, que parteix del llibre Una hatx intercalada de Mercè Soler, la cançó El Caminant, del Diluvi, inspirada en el llibre homònim de Hermann Hesse, o aquesta meravella amagada al primer disc del Arthur Caravan, L'amor és sec, i estreta d'un conte de Boris Vian. Amb ells us deixem. Gaudiu de les darreres hores de fira.
1: Un matí la boira va arribar la vall. Soterran les muntanyes i esglésies.
2: Doncs, Freixina, repleguem el guant i anem ja directes a disfrutar de la fira. Ho farem tant Jared Montes, que ha estat a la tècnica, com una servidora. Amb llibres o sense, ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.